0: La primera i número 1. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: Els 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Aquesta és la cançó en català de la setmana...
1: Els 40.
0: Els 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: la teva ràdio, als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: més èxits pop. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: la comunidad musical más grande en habla hispana. Disponible para iOS y Android. Barcelona, 93.9.
1: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil Ponés o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
5: Alfa 5. Aquest octubre alguna cosa està passant a Barcelona. L'aventura es disfressa. Viu experiències al·lucinants. Puja a l'Everest, vola en parapent, posa't les ulleres de realitat virtual, supera reptes i molt més. Amb amics, amb família o amb qui tu vulguis. Aquest octubre deixa el sofà i prepara't per una aventura de por.
6: Alfa 5.
5: Fes possible l'impossible.
7: Radio Barcelona, Cadena Ser presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 344 1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
8: Si desconnectes tu PERS, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts,
9: els millors concursos,
8: els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: La primera i número 1, els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: sabia, que t'aniria bé, però clar.
1: Pica, pica, pica més.
0: Ets una crac, és que sóc tan fan teva.
1: Pica, pica, pica més.